sap per te ser a pai d'aquesta tanda o pet t'estim el ser inquietuit per que es que en llesc felly sap per te ser a pai d'aquesta tanda o pet t'estim el ser inquietuit per que es que en llesc ni taith willy willy me pen tren